Aquests són els nostres consells. Fora mal de queixal. Qui no ha passat un mal moment per culpa del mal de queixal? Idò, existeix un remei natural per aliviar-lo. Prepareu una mescla amb unes fulles de jove verd, un pot d'oli i un pot de sal. Després, apliqueu aquesta solució damunt del queixal i la geniva dolorida. Aviat notareu alivi.

0: amb en Jaume del Terrenó.
1: Soy Isa, del Rafael Nou. No penséis que ho
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Taques d'ou. Els rotllos groguenys que deixa sou s'eliminen si fregueu la taca amb un pedaç banyat en vinagre i després renteu la roba amb aigua freda, mai amb aigua calenta.

Hola, som Madal Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

coneguem les nostres dites i refranys. Fes el que et dic i no facis el que jo faig. Indica que cal obeir els superiors en el que aconsellen de bo, encara que ells donin mal exemple.

0: con Isa de Palma.
1: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
2: Som en Jaume de Quiubet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Som Virginia Tobin, dels Vall de Mosa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

Aquests són els nostres consells. Sanitaris brillants. Perquè els vostres sanitaris quedin com a nous, tan sols heu d'encalentir vinagre, tirar-lo per les parets de la banyera i el rentador i fregar amb un pedaç eixut. Recobraran el seu color original.

amics de Ràdio Murta, una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor segur que amb la música que ens posa el Manu disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Alabat ruc que a vendre et duc. S'aplica en els que estan en perill de sofrir una gran pèrdua, encara es vol donar importància i brevetjar.

Miquel Montoro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta i també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi, adeu!

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: una rebaja de 100 euros.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capí de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio.

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. T'ho vull donar gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de sa illa i de ses illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una pesada molt forta i molt bona feina. Gràcies.

Aquests són els nostres consells. Arròs blanc. Aconseguireu un arròs molt més blanc i gustós afegint unes gotes de llimona a l'aigua on l'heu de bollir. A més, també quedarà més tendre.

Entre núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: amb el Manol de Bons Aires.
1: Som l'Esperança de Bunyada.
2: Soy Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la uva blanca sin semillas granel a 2,99 euros kilo, el trasero de pollo al corte a 2,75 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A.
4: Tu fontanero puede vender tu casa, y tu peluquero, y tu cuñado también. El problema no es quién la pone a la venta. El problema es quién responde cuando aparecen los problemas. Vender una propiedad es mucho más que abrir una puerta. Es informar, negociar, proteger y acompañar. Si quieres vender, confía en quien lleva casi 30 años resolviendo problemas. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
3: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca.
5: Que vendré a cercar.
3: Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
6: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma. Uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
4: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
5: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. Aquest setembre, Son Moix, torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té boca s'equivoca i qui té nas se moca. Es diu per justificar qualsevol equivocació sobre una opinió.

ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so

Aquesta vida no sé quantitat d'amics que tens, tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
1: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: ¡Muy buen día! ¿Cómo estáu? Som de Pereta. ¿Com va, estimats oients de Ràdio Murta? Com va, Manu? Va bé? Escoltau, m'agradaria escoltar Oh, oh, Juli, de Los Diablos, a Ràdio Murta.

0: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
1: Llega la vuelta al cole con Folder.
2: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
1: ¡Qué animalada de precio!
3: Folder, líder en papelería, líder en servicio, precio y variedad. Folder.
2: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-2842.
4: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971-51-1255. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
5: Hola, Ràdio Murta, Santa Coloma de Sant Oliva. Manu, per qualsevol dematí me pot posar una cançó d'en José Herrero que se titula, crec, Egoístas, que és la darrera que va treure. Per la vull dedicar per mi amo, per la nostra filla, per la nostra neta, també per el meu fiol, que mos va deixar dia 12 de juny, i també per la fina de Son Serra, per na Lluïsa Dinca, per na Eulària i el seu papito, per José Luis, per Tomàs Navarro, per na Francisca de Menorca i per totes aquestes amigues que dijous mos reunim. Que moltes d'elles no paren d'escoltar Ràdio Murta. Le dedic aquesta cançó tan guapa, que a nosaltres m'agrada molt, com totes les que treu. I també per tu i per en Vicenç, lo millor de lo millor, com moltes vegades dic. Gràcies, Manu.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
2: jo, n'Esperança Sureda,
3: i jo, en Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb Vol de Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc divendres 11 de setembre a les 9 del vespre a la plaça Constitució de Solla. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Solla. Patrocina Consell de Mallorca.
6: Hola, Ràdio Murta, som de Coloma de Sant Oliva, Manu. Per qualsevol dematí me fa posar una cançó que se titula Si jo pogués tornar enrere. Vaja, si hi tornaria un parell d'anys. Te vull dedicar en primer lloc en el meu home, després de la nostra filla, el nostre neta Tassiet, per totes aquestes persones malaltotes que estan en clíniques, residències, per una amiga nostra que fa molt d'any que està a una residència, per la Bàrbara, i també per la filla de Son Serra, que estona que no la sent, per l'Eulària i el seu papito, per en José Luis, de Son Ferriol, també per la Lluïssa Dinca, molt especial per ella. Lluïssa, gràcies per tot el que me dius. Per la Nati de Son Oliva i també per la Francisca de Menorca. Per tots i per totes les de Ràdio Murta, per aquestes amigues que dijous ens reunim, per totes elles. Un beso molt fort per totes. Per tu i per en Vicenç, bon midó de bon midó, que moltes vegades dic gràcies, Manu.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: A Cala Millor hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApp 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza, bono, bonísimo.
2: Buenas tardes, Radio Murta. Son Eulàlia de Son Ferriol. Li demano, supos que ja has vengut de vacacions i que esteu aquí, pues, ha portat molt bé tot el temps, una música molt guapa. Per a tots, moltes de gràcies. Ara te voldria demanar una cançoneta per dimecres, si t'és possible, que és El tango más triste de Carlos Gardel. Sus ojos se cerraron. I la dedicaré amb molt de carinyo en el meu Paquito, en Anna, en Acroti, en Blas i Maria Lluïssa, Maria Magdalena, Sant de Santanyí, Maria de Petra, Herme i Pilar, Antonio de Lloret i Paula, Fina de Son Serra con Carmen, un pensamiento de todo mi cariño para ella, donde esté. Ani de Son Cotonel, también un recuerdo para su madre, con muchísimo cariño. José Luis de Son Ferriol, señora Francisca de Menorca, señora Mercedes Vázquez del Molinar, Coloma y Nati de Son Oliva, Adelenita de Santa Catalina, Merche y José, el señor Tomás Navarro, cantante, a ver, perdón, a todos los que escuchan la Radio Murta de Son Ferriol. Y por tú y todo esteu aquí, una abrazada muy fuerte de parte de Tomeuet y meva. Muchas gracias. Si por dimecres me poguessis posar, pues te agrairía mucho. Muchas gracias, Manu, y todo esteu aquí. Bueno,

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
3: Hola, bon dia Manu, bon dia Vicente, la Ràdio Murta. Mira, soy Lluís de Mitja. Escolta, m'agradaria que me posessis també suspiro d'Espanya, no sé si és aquesta, però bueno, Pandiango, si no me passi que vulguis. I després la ràdio, també Pandiango. I bueno, pues lo dedicaria com sempre, pues en Coloma, de Sant Oliva, després en Tomeu Barceló, en el senyor Tomàs Navarro, a la meva germana, a la meva cosina, després, en el Blasi, en el Carmen, en el Maria Magdalena de Santanyí, en el Carmen de Sant Ser Rompecito, Carmen, i després en el Nati de Sant Oliva, en el Francesca de Menorca, i per tu, i per els teus fions, i per tot Ràdio Murta, per tots, per aquesta gent que poses cançons tan guapes, meravellades, jo amb aquestes cançons. Igual que tu, ben igual, com si estessis per aquí, però estàs per ahí, de vacacions, que te vaig molt bé tot. Bueno, besito per tot i sobretot per nins. Ah, vale, besito. Dios, besito per tot. Dios.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

No te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos con

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981. No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vores Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanat i te volia demanar una cançó i seria El Moro Judío de... Ai, ara no record, en Jorge Drexler. I la dedicaria també a la Maria de Tolleric, a en Jaume i en Antoni a Barcelona, de la Barrala, de Campos, en José Luis Escribano, també de Campos, en Afina, de Son Serra, i en Francisca Coll, d'Inca. Moltes gràcies, Manu, i gràcies per l'atenció de donar-la a la darrera hora del programa. Moltíssimes gràcies.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Hola, soy Paula Domínguez y quería mandar un saludo y un abrazo fuerte para todos los oyentes de Radio Murta. Espero que os guste.

Aquests són els nostres consells. Massa espuma a la rentadora. Si heu posat massa detergent a la rentadora i s'ha format massa espuma en el tambó, poseu una grapada de sal a la cubeta junt amb un pot d'aigua. Eliminareu la espuma ràpidament.

0: está preparada. Adiós, un beso a todos. ¡Mua!
1: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
2: Plan para el viernes? En Bonagent lo tenemos claro. Pan boli, bebidas, sangría, postre y música en vivo con Sebastián. Este viernes 11 de septiembre desde las 8 de la tarde por solo 14 euros. Reserva ya al 641-756-289. Bonagent, en calle del Ferro 12, Santa Catalina. Aquí los viernes se disfrutan.
3: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
4: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

coneguem les nostres dites i refranys. Guarda't del diable quan resa. Vol dir que cal malfiar-se de les obres aparentment bones de la gent dolenta.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Can Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho a les teves amistats.

comprendràs la sort d'aquells dos amants que estimant-se tant van trobar la mort. Veuràs que és veritat allà d'un país on el rei viu trist perquè no ha estimat. I no em deixis mai, i no em deixis mai, i no em deixis mai, i no em deixis mai. Saps que pot passar en qualsevol lloc.

cantes, com rius, deixa'm ser només com és el repòs d'un ombra i res més, l'ombra del teu cos. I no em deixis mai, i no em deixis mai, i no em deixis mai, i no em deixis.

0: Oa i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
4: Lete sofás y colchones. Big Bang.
5: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vinic en Ella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vinic en Ella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: Queridos españoles, me llena de orgullo y satisfacción deciros que ya estoy aquí en Mallorca. He venido desde Abu Dhabi a ver a mi querido amigo, al imitador que se llama Marcos Esteban, el chaval aquí de Mallorca, que además va a estar muy pronto en Radio Murta, con mi querido también amigo Manu Blanco. Queridos españoles, nos vemos pronto en la 88.4.

coneguem les nostres dites i refranys. Tothom estira cap a ell. Vol dir que, en general, reina l'egoisme.

0: corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 d'escapvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: són les finestres, no?
1: Som en Tomàs de Portopí.
2: Soy Toni de la Figuera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Fam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Hola, bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulls que veus. Que hermosa és sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

Santa Catalina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bona Gent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 del matí a 2 del migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 €, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una PIME? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Aquests són els nostres consells. Rostit en el seu punt. El rostit que prepareu sempre vos queda cru o massa cuit? Perquè a partir d'ara pugueu calcular els temps de caure, heu de pensar que per cada mig quilo de carn que prepareu necessitareu entre 20 i 25 minuts de forn.

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea.

0: tarda. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Perdó, més 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
1: Quiero rayos de sol.
0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Baixa A. Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.

coneguem les nostres dites i refranys. En el forn i en el rentador, la gent diu el bo i millor. Vol dir que en aquests dos llocs se murmuren i se conten totes les xafarderies.

Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company en Manu Blanco. Pujau volums, que so es Ràdio Murta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut. Sí.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: I és que me fa una il·lusió que no te pots imaginar. Molt bones, què tal? Aquí vos saluda en Manu Blanco. Això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu uns teus amics a 88.4, 104.2, zona nord. A Menorca mos pots escoltar a 90.8. I també mos pots escoltar per la televisió i tot, eh? Sí, sí, sí. A la TDT. També en l'aplicació de Grup 4 a qualsevol banda del món a www.grup4.com, online, via streaming, per internet. I és que tenim en Xisco Bussà, que és el president del grup Güell, que ve superben acompanyat d'en David Salom, qui és el director general d'Esports de l'Ajuntament de Palma. I heu dit de tot cor, quan van enxerrar, perquè a part dels càrrecs que tenen cada un dels nostres convidats, amics i col·laboradors, m'ha fet una il·lusió que ho van enxerrar Xisco i li vaig dir, vaig cridar tot d'un en David per donar-li l'enhorabona per la iniciativa, perquè fa més de 10 anys que no se fa la Fira de l'Esport i jo vaig tenir la sort d'actuar i de participar ja que algunes fires de l'esport de fa prop de 15 anys, 13 o 14 o 15 anys, i eren una passada. S'ajuntava una gentada, una diada familiar fantàstica, i en aquest cas el grup Güell hi havia de ser, no és així, Xisco?
3: Sí, perquè en David mos va dir, menys si el sac que feien la trobada de música, vam haver de canviar la feixa per col·laborar amb ells, i encantat perquè la veritat que amb en David mos ve molt bé. No podem dir d'altres persones, però sé que en David mos ve molt bé. I
2: ja me ficarà dins un vaciat.
3: Sí, exactament. I res, i vam estar fent feina fins que l'han quemat, per mi.
2: Saps què passa? David Salom, tu m'ho diràs. En David Salom, que ara és director general d'esports, però és un esportista d'èlit, i clar, ell ha estat a les dues bandes. Ell, com a esportista, ha vist les coses d'una manera, ara els veu d'una altra, però ell té la sort de que pot tenir... Ha caigut aquí, no sé què, de grup 4. Ell té la sort de que té un punt de vista... Ara més objectiu, perquè antes ho veies, David, d'una manera, com a esportista professional, i ara ho veus de l'altra banda, des que ha d'acceptar, autoritzar i fer tot el que pugui per ajudar en els esports d'aquí de la ciutat. Però enhorabona perquè hagis pogut aconseguir, perquè jo sé més o manco com ets la cosa, que s'adugui aquesta iniciativa, que es llongués com jo, els palmesanos i la gent de tot Mallorca... Va disfrutar, jo me'n recordo. Jo no sé de quanta gent xerràvem, però de molt de milers de persones, David. Què tal, com estàs?
4: Muy buenas. Pues sí, como bien dices, ¿no? Vuelve la Fira del Sport. Sí que es verdad que todavía tenemos que acabar el programa, todavía se tiene que hacer la presentación, pero en este caso pues también con todo el apoyo de muchas entidades, de más de 130 entidades. Aquí tenemos a Xisco con el Grup Güell, con su particular...
2: Es un motor. ¿Tú quieres hombre del motor?
4: Sí.
2: Es un motor, pero lo digo de verdad.
4: Yo cada vez que me llama me propone algo nuevo, entonces
2: sí.
4: Bueno, yo creo que es importante también para la ciudadanía, no solo con la marcha, que es muy importante, con más de 7.000 participantes, sino con todo lo que hace, con todo lo y todas las edades, porque recordemos que el Grup Güell, pues antiguamente era como un poco solo la marcha. Luego se empezaron a meter con, o se empezaron a involucrar a la gent gran. También han estado involucrando a los niños, los más jóvenes.
2: En se rebel·la, ja no només se marxa, sinó, David, se rebel·la. Tu que l'has viscut durant anys, ara, darrerament, la festa que se fa prèvia a la marxa. Ja és una festassa.
4: Así es. Y bueno, es importante que haya grupos como el Grup Güell, con Xisco adelante, que como él dice siempre, se levanta a las 4:30 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, y está siempre una hora antes de las reuniones, está allí esperando. Y bueno, propuestas como la suya para poder estar dentro de la fira, pues creemos que tiene que estar. Ya no es, de alguna manera o de otra, tiene que estar el Grugway dentro de la fira, porque aparte de atraer muchísima gente, atraer más de 1,000 personas a la fira, pues va a darle mucha importancia. Hablando de la fira, se vuelve a hacer la fira después de 11 años.
2: 11 años.
4: O más de 11 años, que se hacía la fira en Somos. Hace ya 14 años que no se hacía, porque los últimos años se hizo en el Parque del Mar, que era Fitzsalud. Y lo que hacemos es aprovechar la conmemoración del 50 aniversario de 50 años de Somos.
2: Ah, sí.
4: Para esa vuelta de la Fira del Sports, hacemos un fin de semana de 50 años de Somos para que vuelva otra vez la gente a disfrutar de todo el deporte que se hace en Somos, que es mucho, y todas las federaciones, todas las entidades, los clubes que van a participar, y ya sea algo deportivo o no. También tenemos a otras entidades, como es esta, que es la del Grugway, que vienen con el particular Ball Mallorquí.
2: Es una diada mallorquina, familiar, però, Xisco, com diu en David, és que és una passada. Vosaltres que teniu 50 i pico d'anys, 53, de marxa des Güell a Lluc a peu, que se complesca aquest mig segle de Sant Moix, amb aquesta tornada de la Fira de l'Esport, en la implicació vostra, nostra de grup 4, jo personalment, en David Salom, que ha aconseguit això que tu saps perfectament que no és gent fàcil. És molt especial, la veritat.
3: Hombre, sí. Nosaltres, quan un David ens va dir, ens va posar en marxa, tu saps que l'any passat van fer la primera trobada de música a Mallorquí, quan en David ens va dir això, pues, incorporat, pues, per diumenge dia 20, cosa juvenil, infantil, on tindrem pues, actuacions per nins, un grup juvenil que ja va actuar a sortir de la marxa, i després, gràcies a la teva col·laboració, em puc dur un xanguito i tu amb aquella línia tan guapa.
2: Sí, en Carlos, sí. Que hi ha tan gatí.
3: Jo t'he dit una cosa, amb en David se pot xerrar.
2: Clar que sí.
3: Perquè xerrava el mateix llenguatge, perquè som autònomos. I és que xerrar d'autònom a autònom és molt diferent. I sap el que costa quan hi ha un duro, cada dia.
2: Però, Xisco, tu que has fet feina tota la vida, en David és un treballador del món de l'esport, és un empresari, el que passa que ara té un càrrec polític, i per això jo he dit que ell entén de les dues bandes perfectament, i això ajuda molt.
3: I, de més, que veurem amb una cosa molt mallorquina, que és un arròs poblet.
2: Contem-nos, Xisco, punt per punt, perquè anem a veure. I després en David, que mos faci, si t'apareix bé, un resum de lo que serà la Fira de l'Esport. Però el que és el grup Güell, dissabte ja participa a la Fira de l'Esport, que és dia de 9 de setembre, que jo sé que es de matí ja hi haurà la nostra estimada DJ Paqui,
3: Paquita,
2: i ja estaran allà participant d'una manera o l'altra, que tu ara mos contaràs.
3: Sí.
2: Perquè després, s'hora baixa, allà mos fiquem de ple el dissabte, hora baixa, i després es diumenge, dia 20, es de matí fins al migdia, fins a hora baixa, serà ja el sumum d'aquest esdeveniment.
3: Bé, nosaltres ja fa una setmana que la pàgina està oberta perquè la gent que se pugui apuntar a l'Arròs Poblet s'apunti, pagarà el tiquet, i dissabte de matí, a partir de les 10 de matí, hi haurà una carpa dissabte de matí, dissabte a hora baixa i diumenge per entregar els tiquets, i si s'haurà qualsevol tiquet més, se podran assabentar. Bé, nosaltres començant dissabte, pues, en sols de Son d'aquí, aquest grup que mos canta tota classe de música, mallorquina, habanera,
2: ball de bot,
3: ball de tot. Després vendran l'escola de l'Assumpció, després vendrà també ben ballat i ben tocat.
2: Sí, ben sonat.
3: I ben sonat, vull dir. A veure, igual, el mateix. I després que veurem amb una cosa típica mallorquina, que són els dimonis de Son Fortesa. Dissabte de matí, com has dit tu, hi haurà una Paquita posant música. Estem mirant de trobar un grup de putocada, perquè
2: sí.
3: anem un poc a escoltar-lo.
2: Han comentat, han xerrat amb en Raül de Valquíria, sí, i en qualcú més.
3: Exactament. I després, sobre baixa, pues, farem el ball mallorquí.
2: Això és el dissabte, ja és fantàstic, sí. Tu ho pots veure. Però el diumenge de matí, el dia 20, que no dic que un dia sigui més fort, però és el diumenge de cierre de lo que és la fira de l'esport amb els 50 anys de Sant Moix, tot lo de matí, festa, actuacions i com a colofons, l'artista més de moda de les Illes, i jo diria que Catalunya, que és en Joan Changuito, que és una passada, i després serà el poble que van tenir aquí en Biel Pepis, sí, que va dir que hi haurà arreu, no és així?
3: Arreu, a més, recordàvem a la gent que ha dut plat,
2: plat, tassó i cuera. Cuera. No duguis forqueta, no, perquè no és paella.
3: No.
2: Xisco, no és paella. No. És arròs poble, és brouós.
3: És per nosaltres. I això, pues, farem una festa, pues, acompanyant pues, aquest 50 aniversari de Sant Moix, que és guapo, complir anys, i la recuperació de la fira de l'esport, que és una cosa molt guapa, perquè és molt important que la joventut i les persones majors feien esport.
2: Estic totalment d'acord amb tot el que tu dius, el que ha dit en David Salom, que el grup Güell havia de ser sí o sí.
3: Sí, també vull dir que poden venir perquè el problema d'aparcament que sigui quasi inútil, de dir que aparcament, que hi ha la línia 8 d'autobuses que ens poden deixar.
2: N'hem aprofitat, servei públic.
3: Exactament. Suposo que hi haurà un increment de les línies perquè pugui dur gent tant i sata com diumenge.
2: Conto molt, David.
4: Així és. Bueno, habrá...
2: T'ho ha dit. S'ha sí. Ficat una pressió que no vegis.
4: No, habrá refuerzo, habrá refuerzo de la MT, que bueno, que nos ayuda también a poder llevar allí la gente. Recordemos que durante todo el fin de semana, ya no solamente el 50 aniversario de Sant Moix con la Fira del Sport, sino que también habrá el partido de Palma Futsal el sábado por la mañana, el sábado por la tarde hay dentro de la pista también diferentes... actuaciones de gimnasia, de el domingo.
2: Cuéntanos un poquito, la fila de Sport, a grosso modo, que te venga a la cabeza y dices, va a haber esto, esto y esto.
4: No tenemos todavía el programa cerrado, sí que se puede decir algunas cositas que sí, ya más o menos sabemos, sí, pero bueno, más o menos lo que estaba diciendo era que, aparte de entidades como Group Way, que van a estar allí, pues hay la mayoría de federaciones colaboran, tenemos kickboxing, tenemos fútbol, tenemos vóley, tiro con arco, tir de fona, hay diferentes actividades, en la piscina también habrá saltos, habrá sincronizada, habrá actividades de buceo con la Federación de Subacuáticas, tendremos una actuación también de la Guardia Civil, donde harán un simulacro de rescate.
2: Qué bueno.
4: También será muy bonito y será bonito de ver.
3: Nuestra querida llamada Guardia Civil.
4: Así es. tendremos en la parte exterior también la Federación de Discapacidad Deportiva, o sea, con deportes para discapacitados.
2: Sí.
4: Deportes de agua, como puede ser vela, como puede ser piragua.
2: Que tú bien sabes que tenemos un nivel importante ya partiendo de nuestro amigo Xavi Torres, a tal que...
4: Así es.
2: Que hemos tenido gente muy destacada en este sector.
4: Así es. Luego también la parte de motor, donde habrá como una exhibición de coches que hacen... No van a hacer drift, pero son coches de exposición para estar allí. También de motociclismo, de ciclismo. Tendremos cricket. Bueno, va a haber un poco...
2: ¿Qué dices?
4: Tenis, fútbol sala...
2: O sea, va a abarcar básquet, desde los deportes de contacto al motor.
4: Sí, va a haber todos los deportes. Tenemos al Consejo de Mallorca... en el que también vendrá con su peculiar castillos hinchables y todo lo que puedan traer, porque también recordemos que está la Semana de la Movilidad, donde ese fin de semana tanto el Consejo como el Ayuntamiento de Palma también tienen su Semana de la Movilidad. Y bueno, Movilidad también organizará una diada ciclista donde saldrán de alguna parte de Palma, todavía no está por decidir, no se ha decidido, y llegarán a Sant Moix. O sea, eso sí que la llegada la sabemos, que será allí en Sant Moix, eso lo hace el área de movilidad y el SMAP. Entonces, bueno, estamos ahí con la organización de todos los deportes que van a haber durante los dos días en toda la instalación. Tenemos esgrima, bueno, hay muchísimos deportes, deportes que normalmente muchas veces la gente no está acostumbrada a saberlos. Que niños
2: Que son minoritarios, quiero decir. Que,
4: son, pero minoritarios
2: no me gusta decirlo
4: a nivel repercusión,
2: así, ¿eh?
4: A nivel repercusión mediática a lo mejor.
2: Sí.
4: A nivel de
2: hay muchos que ya
4: de,
2: te entiendo.
4: De deporte, a nivel de usuarios o participantes, hay muchísimos. Por ejemplo, el vóley es uno de ellos. El vóley no tiene tanta repercusión mediática, pero tiene muchos seguidores, tiene muchísima gente que lo practica y mucha gente femenina, o sea, la parte femenina es la que practica más el vóley y bueno, hay que potenciar un poco todos los deportes. Antiguamente se hacía en mayo, que era el final de las escuelas deportivas del IME, y se ha decidido hacerlo ahora, en septiembre, por dos motivos. Uno es por el 50 aniversario de Somos, que fue el 17 de septiembre de 1976. Y otro motivo es porque creemos que la gente empieza el curso escolar y tienen que decidir un poco, ¿no? Los que quieren hacer deporte, no es todo fútbol, que no hay nada en contra del fútbol, no es todo básquet, no es todo tenis, sino que hay otros deportes, como hemos dicho antes, minoritarios, que la gente no conoce y puede decidir y puede ver in situ, puede ver en esos dos días, y a lo mejor hay algún niño que diga, niño o niña, que diga, oye, pues este deporte me gusta, puedo practicarlo, puedo... Y yo creo que en septiembre es buena época para que la gente se apunte también
2: a esos... La vuelta al cole.
4: La vuelta al cole.
2: La vuelta al
4: deporte y la vuelta al deporte.
2: Pero lo que tú has dicho, hay deportes... Yo, por ejemplo, mis hijos, ahora el de 11 años va a hacer un poquito de boxeo. ¿Mm? El pequeño va a hacer atletismo, que son deportes que no tienen la repercusión mediática que... Yo soy futbolero a muerte, tú lo sabes.
4: Sí, sí.
2: Que el fútbol, pero que tiene muchos seguidores. Es así.
4: Así es.
2: Tu que duts la gorra del Mallorca, Xisco, lo bo de tot d'aquest cap de setmana que hi ha tantes coses és que, si no m'equivoc, no jugui el Mallorca som moix.
3: No, no jugui.
4: No.
2: Pues menos mal.
4: Menos mal.
2: Sí, sí, sí.
4: Menos mal. Pero como he dicho juega el Palma Futsal contra el Pozo Murcia, un partido muy importante.
2: Bueno,
4: un partido, ostras, muy importante,
2: es un partidazo,
4: de liga,
2: ¿eh?
4: En el que posiblemente traigan entre 3.500 y 4.000 personas.
2: Pozo es un desguace.
4: Eso va a ser un despliegue importante también. Tenemos también al Azul Marino, que también va a jugar allí el domingo por la tarde. El sábado tenía que jugar el Fiwi Palmer, pero han tenido un problema y han hecho un cambio de fecha, que jugarán el miércoles anterior, si no voy mal. También tendremos vóley dentro del pabellón, tendremos algún partido de vóley, tendremos también exhibiciones de taekwondo, de judo, diferentes modalidades, gimnasia rítmica, gimnasia artística, bueno, yo creo patinaje, va a haber todos los deportes que podamos o que hayan también querido colaborar con este 50 aniversario de Somos y esta Fira del Sport, que hayan querido estar allí dentro para poder mostrar cómo es, por ejemplo, el Tir de Fona. Que el Tir de Fona...
2: Que es lo nuestro.
4: Que es lo nuestro.
2: Tir de Fona, Xisco.
4: Es lo nuestro y no mucho. Mucha gente sabe que se practica aquí en Mallorca.
2: Es que debería, fíjate, yo como comunicador, deberíamos darle más cancha al Tir de Fona que només el nuestro. ¿Tú sabías de Fones?
3: Hombre, eres la tropa d'élite de nuestro temps. També, si no mal no recordo, crec que te participa també les Forces Armades.
4: También. Sí, també. Bueno, eso tenemos la parte institucional, que tenemos tanto Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, SAMU, que también hará una exhibición con maniquís, el tema de RCPs para poder enseñar. Tenemos a las Fuerzas Armadas con los militares que van a venir con su pista americana. No sé ahora exactamente los metros que tiene, pero es un despliegue.
2: Eso es un show.
4: Es un despliegue que creo que es la parte más grande que vamos a tener de ocupación en las instalaciones. Y agradecer a todos ellos, tanto a ellos como también al Consell de Mallorca, la participación, porque sinceramente desde el Ayuntamiento de Palma hemos querido hacer la Fira del Sport con el 50 aniversario de Somos, pero... Está claro que nosotros solos no podemos hacerlo todo y necesitamos la ayuda de todos ellos para que esto sea un fin de semana de deporte en Palma.
2: Estamos aquí entre amigos, cada uno con su cargo, pero La verdad es que yo lo sé en este caso, David, lo mucho que se ha implicado Chisco y lo mucho que se ha implicado lo que es el Grup Güell, aportando este más que granito de arena para que tenga el sello de mallorquinidad, de lo nostro y de ciutat y de poble también, porque ellos, tú sabes que se han implicado muchísimo, ara xerau vosaltres, de la sinergia que tenéis unos con otros, porque yo sé Chisco, a Salantilla, y en Chisco dirá, no, somos nosotros con David Salom, pero en David Salom, amb aquest càrrec, representa com a director general d'esports de l'Ajuntament de Palma i demés. La verdad es que ha habido aquí una coalición, nunca mejor dicho, muy, muy buena.
4: Sí, con Chisco siempre hemos tenido muy buena relación, en el sentido de que todo lo que hemos intentado, de que todo lo que nos ha pedido, todo lo que él ha querido organizar, hemos estado detrás, hemos intentado dar siempre cabida, ya no solo a los deportes, sino que a un grupo como es el Grup Güell, que organiza muchísimos eventos para la ciudadanía, de todas las edades, que es lo que también interesa, que hagan cosas para todas las edades.
2: Gente con discapacidad también, que le han prestado mucha atención, y que eso, quieras que no, a todos nos ha alegrado.
4: Y como bien decías, no es solamente la participación del Grup Güell dentro del 50 aniversario de Somos y la Fira del Sport, sino que es la aportación que ellos están haciendo también a este evento o a este fin de semana. Sí que ellos van a tener su espacio para poder organizar su propio evento, pero es para todo el mundo. O sea, no es solamente para el grupo que ellos puedan tener, sino que todo el mundo se puede apuntar, todo el mundo puede estar allí, y la aportación que ellos hacen a la Fira y al 50 aniversario es muy grande, no solo como evento, decía, sino también pues hay voluntarios, hay equipo de música, hay actuaciones, hay, bueno, se pone un escenario para que ellos puedan también desarrollar su actividad, y tanto uno como otros pues siempre tenemos muy buena sintonía, y siempre, o intentaremos siempre, ayudar y trabajar para todos los ciudadanos de Palma.
2: Compte-nos, Chisco, perquè quan en David comenta això, jo me ve en el cap el tema de inclusivitat, que qualcú mos va dir, és que no m'agrada aquesta paraula, te'n recordes? Sí. Perquè va dir, perquè si me dices inclusivo, significa que no estoy, que me estás incluyendo. Però jo vaig dir, no, sí, però no anava amb aquest sí. aspecte. Però vosaltres vos heu centrat molt en això.
3: Bé, nosaltres, gràcies a l'equip humà que té el Google, però com tu saps que no és el president tot sol, el president és el beneit que està davant, com dic jo sempre, tenim un gran equip de voluntaris que gràcies a ell poden fer totes aquestes activitats, i és molt important incluir tota la gent. És a dir, no excluir ningú. Enguany, l'alegria que em va donar i el problema que em va donar és que quan van fer la marxa per la gent amb problema de mobilitat reduïda, ens va pujar un alluc que no esperàvem mai, i gràcies a la bona sintonia que tenim en les ambulàncies la van baixar, i gràcies a la por i a les forces armades van baixar també en una furgoneta, i això és molt important. Jo crec que no ha d'haver ningú diferent a la marxa.
2: Que tothom pugui participar.
3: Participen des de xinos, persones de color, de tothom, joves, de tothom. És a dir, és guapo. Nins, majors, de tot, això és la guapa, que si em pugui participar. Fer coses que sigui família. És a dir, enguany tu saps que feien molta feina en la també de joventut, aposta, han posat un grup molt juvenil, que també que són 14...
2: Va ser jovenet,
3: Que són 14 anys, i això, que sigui totes les edats.
2: Que sigui intergeneracional, que hi hagi per distintes...
3: Familiar, jo crec
2: predins, que... papàs i nins.
3: Jo crec que jo ho veig a l'estal d'inscripció, quan es ve si gent cercant material, se tiren un quart d'hora xerrant, i si gent necessitem xerrar, el telèfon és molt guapo, tot això és molt guapo, molt bé, però en el final la persona humana necessita contacte humà. I aquestes coses, pues, en David, com t'he dit antes, fa bon xerrar perquè té una machintonomia, ell és jove, jo som el major, ell té la força i jo tinc la bateria, i això és molt bo. Mos veurem qualque dia, sense voler...
2: Qui no se veurà amb tu?
1: Escolta, jo amb en David encara m'he barallat i fa 20 anys que som amics.
3: Bé,
1: diu, però qui no s'ha barallat amb tu?
3: Bé, perquè jo som León, som León, i per tant, en demostrador. I gràcies, jo doncs, gràcies sempre a en David i als seus empleats, als seus funcionaris, que tenim una bona col·laboració, ens ajuden bastant, que és molt important.
1: Conta-mos, recorda-mos, Xisco, com ho hem de fer per participar a lo que és aquesta secció? Maldament tothom, està obert a tothom, dins la Fira de l'Esport, dia de 9 i dia 20, i que vulguin comprar els tiquets per disfrutar d'aquest multitudinari arròs poble que farà enviar el Pepi.
3: És que s'apuntin a la pàgina web com si fan sense marxa, els Jordi ha un número, i nosaltres, com he dit antes, dissabte de matí, i dissabte hora baixa i diumenge de matí estirem en Sant Moix amb una carpa, on entreguem els tiquets que han pagat, i si en sobren, en posem a la venda. Uh-huh. És molt fàcil.
1: Només se pot fer directament a través de la web.
3: Sí, a través de la pàgina, perquè pensa que han de preparar per fer l'arròs.
1: Ah, han de saber de què xerrar.
3: En Pepis no pot fer l'arròs 5 minuts antes. Nosaltres crec que hem donat fecha màxima fins dia 17 de setembre, més o menys, jo a mi se pagi cada dia si hi ha gent apuntat, sé com van la gent, com se marxa, i prepararem. Després 50, 100, no tenim problema, però 200 o 300 ja tenim problemes.
1: Sí, sí, sí. I no serà com la broma que m'ha fet un cuiner, que va ser molt divertit. Diu, bé, si som grapat més, un parell de pastilles d'ave crem més i vam-nos.
3: Sí, però no? Tinc el problema que enviant no pot haver crem.
1: No, el fa bo.
3: Hi posa material.
1: Hi posa bon gènere. Sí.
3: No, i més en David ho sap perquè...
1: En David, perquè és esportista i se cuida, però li agrada el bon menjar, sí, tot i tant. No? És que el problema que tenim és que m'agrada de bo.
3: Sí,
1: però jo li vaig dir, en enviar el Pepis, el mèrit que té, que li surt coenut, perdoneu-me l'expressió, quan fas... Perquè nosaltres podem fer un arròs per un parell i dius, ostres, que bo que ha sortit. Però fer un arròs per tanta gent i que te surti bo, té un mèrit espectacular.
3: Mira,
1: no?
3: Diu, jo tinc... Jo servia al Teo Santos i un cuiner em va dir, diu, per saber si és bo o no dintre un menjar, és molt bo de saber. És cubo de basura. Si és cubo de basura som, és que malament dolent. I amb enviar tenim un problema... que els qui menja menys en menja dos plats, o tres, i coco quatre.
1: Molt bé, sí. I de la veritat...
3: En Sofrit també m'ho va fer el mateix.
1: El frit va ser boníssim. Sí. Tu vas venir, David.
3: Sí, sí.
1: El frit allà en el parc de Sant Pere va ser boníssim. Molt bé, i de, aquí estan disfrutant d'aquest espai amb el grup Güell, fent camí, les coses del Güell, xerrant d'aquests dos dies a la Fira de l'Esport, allà on hi serà el grup Güell, i nosaltres vos ho contam i vos ho contarem. Algo més que t'agradaria destacar, Xisco?
3: Sí, gràcies en el Consell de Mallorca, la vicepresidència de Cultura, perquè ens ajuda a fer aquesta trobada de ball i de música. De ser ben nacidos i agradecidos. Gràcies a ell podem fer aquestes coses.
1: I jo sé que agraïts ho som, i en Xisco sempre agraeix a tots els voluntaris, els nostres amics de Protecció Civil, ja no te dic, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hi ha una sintonia com jo no havia vist. Com jo no havia vist, David, perquè hem estat en mans dels militars, de la Guàrdia Civil, de les policies, amb baldes i tal, i hi ha un bon rotllo amb el grup Güell que diu molt.
3: Bé, perquè procuram fer les coses ben fetes i procuram escoltar.
1: Molt bé.
3: I escoltar amb els que en saben més que nosaltres.
1: Està bé això.
3: Però aprendre, mon pare d'aquest, escoltar.
1: Sí, no, ja ho sabem, hem de prendre nota. David, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, David Salom, i enhorabona per haver aconseguit, que jo sé que és una empresa complicada, però que serà un èxit. Això no en tinc cap dubte, i molt content amb aquesta iniciativa de tornar a poder disfrutar com mos mereixem, de la Fira de l'Esport.
4: Així és.
1: Molt bé, gràcies, David Salom.
4: Gràcies, a vosaltres.
1: Gràcies, Xisco Bausà.
3: Gràcies a tots.
1: Ses coses del Güell, fent camí, aquí a Ràdio Murta, si t'agrada. Digueu uns teus amics.
0: Fent camí, ses coses del Güell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Aquest setembre, Sant Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. Atenció a aquesta cançó feta per meu amic Salvador Martín. Mos descobreix aquesta faceta. La voz de la isla és en Salvador Martín de Martín Estilistas de Pelo Assistents. Gràcies, Martín.

0: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de sora baixa, aquí, a Ràdio Murta.
2: I del 6, les coses d'esgüell, avui hem escoltat en David Salom. Ja sabeu que el grup Güell participarà, i de quina manera, dia de 9 i dia 20 de setembre, a la Fira de l'Esport, celebrant els 50 anys del Palau Municipal d'Esports de Sant Moix de Palma. Jo hi seré, no t'ho perdis, el grup Güell, dia de 9 i dia 20, en el pàrquing, en el pavelló de Sant Moix, celebrant el seu 50 aniversari, i torna a la Fira de l'Esport. Bona feina! Bona feina sé que fa el meu amic Miquel Ferrer, que és el community manager del Fans Club d'Amics de Ràdio Murta, i també qui du les xarxes socials del grup Güell, entre d'altres bones marques. Si vols saber com fa feina aquest home, posa't a penya segat i veuràs la bona feina que fa el meu amic Miquel Ferrer Moreno. Què vols per aixinar amb una altra cridada? Au, vinga.
3: Bones tardes, hola.
4: Hola, bona tarda, Manu.
3: Hola, amb qui xerram?
4: Amb Lluís de Manacor.
3: Qui hem d'escoltar, Lluís?
4: Bueno, mira, la cançó, tu la m'has fiada, però tu te va de molt dies. Perquè resulta que en ja falta de 4 dies, però quan t'hi creix, ja t'he dit, tu tindrà molta feina. Pues, mira, per començar, pues, per el marit Tollerí, que és dissabte de Santa Maria, per el marit Tollerí, i també, pues, per el marit de Petra, i totes les maries.

0: Moltes gràcies, però no ho va ser, o ho serà. Ho serà, dia 12 de setembre, el nom de Maria.
1: Exacte, dia 12 de Maria.
0: A moltes bandes de la península diuen és el dia del dulce nombre de Maria. Què te pareix?
1: Molt bé, també.
0: Me sona bé, eh?
1: I també vull saludar a la Francisca de Menorca, perquè m'ha arribat a sola ja a tornar-se bisabuela. El marit de la Francisca de Menorca ha de tornar-se bisabuela. Què te pareix?
0: M'ho pareix molt bé.
1: Aquesta dona.
0: M'ho pareix molt bé. Però escolta, bisabuela o tatarabuela? Perquè ella ja és tatarabuela.
1: Sí, ja, però aquí n'hi té un altre, un bisnieto.
0: Bisnieto, no tataranieto, eh?
1: No, bisnieto.
0: D'acord, tu dius bé, correcte. Molt bé. Idò, fixa't.
1: Sí, aquesta ja en té 90 anys, li fa una setmaneta per fer 90 anys.
0: Molt bé.
1: Marronde, i és l'home, quin humor.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: D'acord, idò, gràcies per telefonar.
1: Vale, fins una altra, bones tardes.
0: Adéu, bones tardes.
2: Com vos dic, dia 19 i dia 20 de setembre a la Fira de l'Esport, celebrant els 50 anys del Palau Municipal d'Esport de Sant Moix, el poliesportiu. I allà hi seré, allà hi serem amb els nostres amics des Grugwell. Aquest setembre, Sant Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grugwell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grugwell.es. Tot en el poliesportiu Sant Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grugwell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
3: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globs.
2: Tens ganes d'esport? Idò, apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Sant Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Sant Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urdia Services. I de farem una cosa. Quina cançó li posem? Jo sé la música que li agrada a ma mare. Però aprofitarem, que és el nom de Maria, i que en Pavarotti fa 20 anys de la seva mort amb aquesta Ave Maria cantada per Sitalià.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Martí Serra també participa en aquesta Fira de l'Esport amb el grup Güell. Què te pareix? Quina guapa, això. Gràcies, Martí Serra. Aigo a dojo, diuen els catalans. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb aquí xerram.
2: Bé, si tinc jo.
1: Què has d'escoltar, Lluís, eh?
2: Vull escoltar, doncs, pues, jo que no m'hi vol sentir, i aquest senyor, que no me'n recordo que no, ja ha dit que el nom de Maria és la meva mama. Ui, no me n'he pensat, oh, jo sé que el dia 12, però bueno. Entonces, avui li dedicaré... T'ho he dit, jo que no m'hi vol sentir, no, Manu?
1: Sí, sí, sí. D'en sí. Francisco sí. En Bandiango, no?
2: Sí. Sí, sí, per favor. Sí. Entonces, per la teva mamà Maria, la teva marito.
1: Gràcies.
2: La meva Maria, la meva germana Maruja, i, bueno, la Maria Magdalena Maria, ara la millor me'n dic qualcuna, no me'n recordo més, no me'n recordava, moltes gràcies a aquest senyor. Per nada, pues, per totes elles, i per totes les Maries i Mari Carmes i tot això, per totes les de Ràdio Morta.
1: Molt bé, gràcies per telefonar. Bones tardes.
2: Sí, moltes gràcies, Manu. Adiós.
1: Bona, anem a Llucmajor i tornem. M'han dit que ha estat grots és un tot extens, eh? Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528, 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: Hola, queridos amigos, soy Francisco. Quiero mandaros un abrazo y un beso muy fuerte a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y os deseo lo mejor. Muchísima salud y os dejo con mi música. Chao.

0: buenas, les habla Diango, Radio Murta, importante por sus canciones hermosas, eso es muy importante, y sobre todo que sean románticas, como lo soy yo.
1: Ei, tens pla per dijous?
2: Una nit d'estiu.
1: Xarop, fes sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música. Avui m'han contat un xiste de Manacor que no el puc contar, però m'ha fet riure. Ho he xerrat amb en Fer Sansó i la veritat és que és molt divertit. Anem amb una altra cridada.
3: Bones tardes.
4: Bones tardes.
3: Amb aquí xerrant.
4: Amb en Miquel de Rafal.
3: Què hem d'escoltar, Miquel?
4: Pues mira, una cançó del grup Trio, Da Da Da.
3: I aquí ho diguem?
4: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que m'ho escolta, a Maria de Petra, a en Nati i a Eines Bases Columnes. I moltes gràcies per tot, Manu, com sempre, i molt bones tardes.
3: Gràcies, bones tardes.
4: A tu sempre, gràcies.
1: I adeu, quin temps ha fet per el Gaida, més o menys, per allà? Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
5: Hola, soy Paco Pil. Así suenan los 90 en Radio Murta, 104.2 FM.
6: Da, da, da. Einfacher, eingängiger und schlichter kann ein Refrain wohl kaum sein. Trio gelingt mit diesem Lied 1982 nicht nur einer der erfolgreichsten Songs der sogenannten Neuen Deutschen Welle, sondern sogar ein Welthit. Dabei fing alles ganz unscheinbar an, erinnert sich Trio-Sänger Stefan Remmler.
7: Kralle war schon mit mir in Bremerhaven in der Schülerband, die lange vor Trio war. Und dann machten wir beide unsere Studentenausbildung und Lehrer und haben dann beide wieder aufgehört und wollten wieder Musik machen. Wir waren so der Kern, haben dann Leute dazu gesucht, von denen letztlich dann einer nur übergeblieben ist, das war Peter.
1: Amen, anem a veure què passa amb el grup Trio. Ich spreche nicht Deutsch, aber... Amen, què se pensen que això és Das Insel Radio? Això què és? Hauré de xerrar amb el meu amic Oliver Schneider? Ah! Ai! Mare meva, se mos ha colat aquí la competència alemana. Això no pot ser? Però bé, és igual, ara sí que la posem. Vinga, anem amb els dades alemans de Trio. Clar que sí, vinga, vinga. Dali, dali.
8: Anem a 8.
3: No. Anem o no anem?
1: Anem. Ara sí. Ara sí. Aha. Da, da, da.
9: Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha.
1: Was ist los?
9: Geht es immer?

0: ja tornen els bunyols.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: Així és. Escolta, ja amb aquestes quatre gotes, alerta, quatre bunyols, eh? Pues ja estan oberts, sí, sí, sí, aquí de vora Esparvit, en el Carrefour de tota sa vida. Lo que era explicar, el Ciper, pues allà en trobes, eh? Molt bé, anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes, Manu.
2: Amb aquí xerrant?
3: En Nines, a la plaça de les Cogunes.
2: Quin d'escoltar, Ilés?
3: Melina, per...
2: Camino Sesto. Sí.
3: Escolta.
2: Sí.
3: I ara te vull fer una pregunta, perquè aquí hi ha una discussió. Amb un Leo i un Virgo que se duen a matar terra i foc, que me diu que Vicente Clavijo fa una festa per 50 anys.
2: Així és, dia, dia 6 de novembre a Trull Teatre.
3: I d'ahir he de demanar perdó ja, que me sap molt de greu, perquè el Leo me sap molt de greu.
2: I de dia 6 de novembre a Trull Teatre és una festa d'en Vicente Clavijo per 50 anys de... del seu programa Talismán.
3: Jo he de demanar disculpes.
2: I de, escolta, rectificar és de sàvios i està bé.
3: Però el Leo li sap molt de greu rectificar, però vamos.
2: I de, si no té raó, té raó.
3: No queda més remei, no queda.
2: Ja està, i de. Molt bé. Què t'he dit?
3: El que he vist quan a Miquel Desportitxal, el dediquen a Nati, i el te dedico a tu, perquè ets el més graciós, crec del món.
2: Moltes gràcies.
3: A tu.
2: Adéu, bones tardes.
4: On anem, Esporles, i tornem.
1: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: estrella. Arroz sec mesclat de sainz i caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col i més. Avisa antes de venir y tendrás tu mes a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto a Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante. Així ha sigut Sant Jordi a Ràdio Murta, a... aquí és a 88.4, 104.2 Zona Nord, i ja sabeu que a Menorca mos escolten a 90.8. Vinga, anem a Santa Catalina i tornem.
1: Plan para el viernes, en Bona Gent lo tenemos claro. Pan boli, bebidas, sangría, postre y música en vivo con Sebastián. Este viernes 11 de septiembre desde las 8 de la tarde por solo 14 euros. Reserva ya al 641-756-289. Bona Gent, en calle del Ferro 12, Santa Catalina. Aquí los viernes se disfrutan. Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
0: I ja que aneu a Muro, vos tureu a la nostra botiga, des que jo som ambaixador de la roba d'Homo de Gaspar Bou. Sí, no te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camines, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
4: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
0: No te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camines, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Ja ho sabeu, aprofitau els diumenges i quan hi ha la Fira d'Oportunitats per visitar les nostres amigues de Gaspar Bou. Jo quan vaig a la Ràpita sempre pas pel fons, la Ràpita.
3: En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Rápida.
5: En Palmer Inmobiliaria somos especialistas en proyectos de obra nueva, con promociones que se adaptan a ti y tu estilo de vida. Descubre nuestras promociones en palmerinmobiliaria.com y encuentra tu nuevo hogar. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició, t'hi esperam. I és que jo hi seré, torna la Fira de l'Esport. Així és, en el marc del 50 aniversari del Palau Municipal d'Esport de Sant Moix, els dies de 9 i 20 de setembre. El Palau Municipal d'Esport Sant Moix recupera la Fira de l'Esport, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'esport palmesà. Durant dues jornades, Sant Moix reunirà més de 100 entitats esportives i oferirà més de 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. Exhibicions, demostracions, tallers i activitats participatives perquè tothom pugui descobrir, practicar i gaudir de l'esport. La Fira de l'Esport serà els dies de 9 i 20 de setembre, de 10 a 14 hores i de 14 a 30 a 20 hores en el Palau Municipal d'Esports Sant Moix. Una gran festa per celebrar l'esport i el 50 aniversari del Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Vine, participa i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport IME, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services. Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Sant Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Sant Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Molt bé, anem amb una altra telefonada. Bones tardes, hola.
6: Hola.
0: Amb qui xerram?
6: Con Nati de Son Oliva.
0: ¿Qué tenemos que escuchar, Nati?
6: Solamente una vez por Luis Miguel.
0: ¿Y a quién la dedicamos?
6: Y bueno, tú estás en todas las partes, te envidio esa vitalidad que tienes. Madre mía. Yo también la tenía a tu edad, pero me he quedado. Madre, espero recuperarme porque menuda. Se puede decir mierda, ¿no?
0: Bueno, sí, ya está aceptada la palabra. O
6: bueno,
0: sea,
6: ya lo he dicho.
0: Por la Real Academia de Lengua Española está aceptada, o sea que sin problema.
6: Veremos, espero, pero bueno.
0: Muy bien, bueno, ¿a quién le dedicamos la canción?
6: Sí, la voy a dedicar a Miguel del Rafal, a Inés de la Plaza Las Columnas, a Neus de Sa Pobla, a María de Palma, a Francisca de Menorca, a Luis de Manacor, a Blas de la Colonia, a Hermes de la Cabana. Y bueno, pues otro día, como siempre, si es que esto es una repetición total.
0: Muy bien.
6: Sí, bueno.
0: Pues no te preocupes, otro pues, día más.
6: Sí, para otro día más.
0: De acuerdo, gracias
6: bueno,
0: por llamar.
6: Un besito para todos, y sobre todo para ti, ¿vale?
0: Muchas gracias, buenas tardes.
6: Venga, hasta luego, adiós.
0: Diu aquest oyente que son por todo. No el vera. Però seré a Egipte la primera setmana de novembre. Encara ets atents. Aquest divendres hi ha una reunió, que jo hi seré, a les 7 de l'hora baixa, a l'oficina d'Alcom Viajes de 31 de desembre. Aquest divendres, passat demà, a les 7 de l'hora baixa, seré a l'oficina d'Alcom Viajes de 31 de desembre per xerrar d'aquest viatge que farem fantàstic per Egipte!
1: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Alcón Viajes. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: I del CIC de Montuïri a Ràdio Murcia. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Anna Maria de Petra.
2: Què ens escolta, Maria?
3: Una cançó d'una Sara Montiel, la bibliotera.
2: A qui ho dediquem?
3: En el meu home en especial, a tu i tota la teva família, en el Nati de Sant Oliva, en Miquel de Rafal i en Tomàs Navarro, i a la mare de Nabel Siana, que dissabte avui dia està fent pinyots.
2: Molt bé, i de molts anys per ella.
3: Manu,
2: sí?
3: Divendres, sí, perquè he de pensar, li puc dedicar els discos per ella.
2: El dematí sí, sobre baixa no. Sobre baixa no hi ha programa en directe, el de dilluns o dijous.
3: Molt bé, idoi.
2: D'acord.
3: D'acord. T'ho volia demanar i no hi vaig pensar,
2: i de...
3: i ara està perquè he pensat en
2: mi. I t'ho heu pensat molt bé, ho heu demanat i jo vos he contestat.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies, bé.
3: No t'entens d'altre, com
2: tu. Oh, gràcies.
3: Pots estar segur, no t'entens d'altre dia que tu te retiris.
2: No. En aquest pas m'hauré de retirar ja d'aquí no sé quant d'anys, perquè la cosa se compliqui, no? O sigui, que m'atendreu per una estona, si Déu vol.
3: I doi, ojalá fort l'hora.
2: Gràcies.
3: Bueno, de tota la família.
2: Ale, adéu, bones tardes.
3: Adéu.
4: Se tenia que decir y se dijo. Poco se habla. La Fira d'Oportunitats de Muro.
5: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida.

sap què faré ara? Ja que mos han demanat Hijo de la Luna de Mecano, cantada per Nana Torroja, aquí escoltam ara a Nana Torroja amb en... No me posa aquesta. Sí, aquesta. De Nana Torroja amb en Rafael. Una passada.

0: Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
3: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
4: Blanca Terra, gust amb arrels.
5: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
6: Així és, així és. I del Centro Dental de Barón de Pinopar en Escoll d'en Rebassa.
7: Los domingos vuelven a tener sabor a fiesta. A partir del domingo 13 de septiembre, el Club Escoy en Rabastas Torres os espera con música, buen ambiente y pan boli para todos. Así que ya sabes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, baile y cena. Ven a mover el esqueleto al Club Escoy en Rabastas Torres. ¡Te esperamos!
6: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les dues, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Puh, pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Uf, quina calor. I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

0: Hay lugares que forman parte del día. El primer café, una comida tranquila, una cena que se alarga. Y en Manacor, Xarop ha vuelto para acompañar cada momento. Desayunos, comidas, cenas y buen ambiente. En la Plaza Ramon Llull, Xarop, tu sitio de siempre, renovado.
1: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que te teu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Una concha de Palma.
1: Soy Mildred de Palma Nova.
2: ¿Dónde vas a ver qué tienes?
3: Radio Murta. Una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Aquests són els nostres consells. Brou original. Quan vulgueu preparar un brou gustós i reconstituent, afegiu a l'olla unes crostes de formatge ben netes. D'aquesta manera, aconseguireu un gustós brou amb un punt especial que agradarà a tota la família.
1: Odio la rutina.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que els oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

Aquests són els nostres consells. Confitura en color. Si tots els anys les confitures vos queden amb poc color, abans d'afegir el sucre a la fruita, enquelantiu-lo uns segons en el forn. Veureu com el color resulta més atractiu.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí

0: Montserrat, de Palma.
1: Soy la Maria Antònia, de Port de Colom.
2: Soy la Maria de Santa Margalida.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Bé, per tothom, som en Joan Campos. Volia saludar a tots els oients de Ràdio Murta i era el meu estimat amic Manu Blanco. Manu, només estic mig jubilat. Encara faig festes, cumples, noces i separacions, que estan tan de moda. Deu ser que l'ho estimat. Salut, guapos. Sempre Ràdio Murta.